0: e inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
7: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i de altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a llevar un dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia, aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
8: Ojo, ojo.
9: Que entra Gallá per banda, arriba
8: atrás,
9: el equipo,
8: eso
9: la pelota y Arechugui gol.
8: ¡Vamos!
9: ¡Gol!
8: Sergi. No, Sergi no.
9: ¡Gol! El gol del Valencia. ¡S'avanza el Valencia! La pasada de José Luis Gallá, sí señor, en el minuto 3, en el minuto 3. Gallá que entraba per banda, buscaba ahí la centrada y ahí estaba el gol de Roman Yaremchuk estrenándose en la liga. El gigante ucranés que ve a rematar. Roman Yaremchuk va a marcar en la Copa, ha marcado en la liga el gol que inicia la victoria del Valencia. Sí, señor, ahí está la jugada. Quin pase llarg ahí per a José Luis Gallà, arriba a línia de fons, i ahí Roman Yarenchuk de primeres, de remat, un golaç. Yarenchuk s'estrena en la Lliga com a golejador. A veure Gallà, la pilota, busca la centrada Gallà, el valor dins d'àrea, el remat.
10: Fran, està solo.
9: Pérez tampoc.
11: Ha pitado penalti.
9: Ha pitado penalti.
11: Ha pitado penalti, claro, a favor del Valencia.
9: Pues ha pitado penalti.
10: Que le empuja, penalti, claro. Le empuja, claro.
9: La espenta es clara, ¿eh?
10: Y tanto.
9: Y ahí está Pepelu, el de Denia, agarrando la pilota. Pepelu, el de Denia, per a marcar, per a buscar el segon de penalti en el Valencia en este minut 26. Ahí está. Otro especialista, otro buen lanzador del Valencia, va Pepelu. Mira Jorgensen, va Pepelu, gol. ¡Y gol!
10: ¡Vamos!
9: ¡Vamos! De Pepelu, de penalti, el segundo para el Valencia. ¡Qué mentira te está! Y como engañata a Jorgensen, 2-0. Gallá, espera que no ni más.
11: Pide manos, penalti.
10: Penalti, penalti. Penalti.
9: Penalti, sí, señor.
10: ¡Vamos!
9: Penalti, Permans. Penalti clar per mans dins l'àrea. Va Pepelu.
10: La tira Pepelu, va. Si metemos el, que si metemos el tercero, se acaba el partido.
9: Valdedenia a buscar el tercer per al València. I allà va Pepelu una altra volta a buscar enganyar al porter, a Jorgensen, per a marcar el tercer per al València, per a rematar la victòria, per a finiquitar-la. Va Pepelu. Vinga, no la falles, que tu eres sempre efectiu. Allà va Pepelu, una altra volta, gol! I gol!
10: Sí.
9: Gol! Pepelu, el tercer de penalt, una altra volta, no falla el de Denia, marca Pepelu, 3-0!
12: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
13: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
14: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la radio del sentiment.
15: André Almeida, el bote de la falta, ese balón en la frontal, Martín Tejón, el lanzamiento y el gol. ¡Gol!
16: Mira que llega.
15: De Martín Tejón, reduciendo diferencias el Valencia, lo decíamos. Gol, gol, gol, gol, gol, gol del 32, con ese remate desde la frontal, el rechace por parte de la defensa del Leeds United, y ahí aparecía Martín Tejón, que golpeó, que viene el lanzamiento, encontrando premio a la buena pretemporada que está realizando y recortando diferencias en este 88 de partido. Leeds 2, Valencia 1.
17: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
14: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
18: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
19: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: up now.
1: Els millors gols a VCF Ràdio.
2: Espera José Luis Gallá, bueno, el control de Gallá de primera, se la emporta Gallá, busca la centrada, el balón monte, el remate de Rafa Mirro arriba, sí que arriba Luis Rioja en segunda jugada, el balón, gol, gol, gol,
3: claro,
2: gol,
3: claro,
2: gol,
3: claro.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, pero encarrilar la victoria, Hugo Duro, ha passat ahí per a José Luis Gallá, se n'ha anat Gallá, ha buscat ahí la centrada, el rechaz arriba a Taylo y Rioja, no arriba Rafa Mir, però sí que arriba el gol echador, Hugo Duro que marca, que avança el València, encarrilan la victoria el Gran Canaria, 0-1. Se va a lollar, que le ha colocado Diego López. Pota arriba a Guajín. Diego López que arriba la central. Diego López. Hugo Duro. Gol, gol, gol, gol.
4: Bien,
2: gol, Hugo Duro. Gol, Hugo Duro. Gol, Hugo Duro. Gol, Hugo Duro. El doblete. El doblete, Hugo Duro. Pero avanzar a Valencia. De nuevo al marcador. Gol. Y se va a Loyarca, la disputat, la lluita fins al final, la centrata Diego López, y ahí estaba una otra volta Hugo Duro para avanzar a Valencia, para marcar el segon, el gol echador del Valencia, que me ha rematado Hugo Duro, 1-2, el Valencia de nou perdó avanta el marcador. André Meida, espera, Diego López, Diego López, Diego López, entra, centra, el balón, gol, gol, gol, gol,
4: yes,
2: gol,
4: vamos.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, y gol del Guajín, gol del Guajín, de Diego López, el tercer penal Valencia, el que puede ser definitivo, Diego López. 74 en el 74 arriba el gol del Valencia, el gol de Diego López, y están protestantes, pero el árbitro ha donat el gol per vàlid. Ahí estava esa jugada que s'havia portat André Almeida, la col·loca per a Diego López, Diego López que s'entra, i el baló és un gol en pròpia porta d'Eich, el baló és un gol en pròpia porta d'Eich, però li l'anem a donar a Diego López, perquè ahí està Diego López, el rechaz del porter, i crec que ells marquen en pròpia porta,
3: sí, sí,
2: el gol puja al marcador, 1-3.
5: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica de Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
0: VCF Radio, el cor de la afició.
2: Trau ràpid Luis Rioja, el Valencia buscant i se gol que dona l'empat en este partit. Javi Guerra s'ha dit gol, gol, gol, gol, gol,
3: vamos.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Sadique, Sadique, Sadique, el del empate, gol, el gol del Valencia, el gol del empate, el gol de Sadique, ahí estaba, para empatar el partido, el davanter del Valencia que torna a marcar, Sadique Umar, ni esa pilota ahí penchada de Islaria, ahí estaba Sadique Umar para marcar de acá, para empatar el partido. Así es, Mois.
1: ADN Valencia Club de Fútbol. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
2: Hola, soc Vicent Abril. Escolta els partits del Mestalla en UBCF Media Ràdio.
3: Pues ahí está jugando el València. Era Pepe Lu que busca el pase para Luis Rioja, pot arribar Luis. Ahí está Luis Rioja, busca la centrada, el balón dins l'àrea. Ojo, el penal, penal, penal, penal, penal. Penalt a favor del València. El penalt clar. El penal clar, sí senyor, a favor del València. I s'ha centrada des de la banda dreta Luis Rioja. El penalt a Hugo Duro. Claríssim, no ha dubtat Cordero Vega en assenyalar la pena màxima. Un penalti a Hugo Duro de l'àrea.
4: I targeta amarilla per a Omar Alderete, que crec que ha sigut l'autor d'aquesta pena màxima. Vibra Mestalla, era el primer ataque de nostre equip. Que bon balón a l'espalda de Luis Rioja. I ahí entrava el màxim anotador del València, Hugo Duro, per a forçar aquesta pena màxima.
3: Sí, senyor.
4: Y va a ser Luis Rioja el encargado del lanzamiento, al menos es el futbolista que ahora mismo tiene el balón en las manos.
3: El penal es clarísimo, de Omar Alderete sobre Hugo Duro.
4: Que ha visto la cartulina amarilla, insisto.
3: Y el penal
5: se anticipa muy bien, se anticipa muy bien Hugo y sí. Alderete, que no
4: se
5: lo
4: se la deja Rioja, por cierto, a Pepelu.
5: Claro, es decir, Pepelu mete el pelotazo en largo, Rioja, digamos, un pelín limitado por su pierna derecha, pero...
3: Pues va el penal, talla Pepelu, venga, para abrir el marcador en este comenzamiento de partida, en este minuto 7. Valdedenia, va Pepelu, que también es un especialista... En el llançament dels 11 metres, allà va Pepelu, va el de Denia, Pepelu el llançament, gol! Pepelu, Pepelu, Pepelu de penalt, Pepelu de penalt, gol! El gol del València! Pepelu per encarrilar la victòria de penalt, ben tirat ahí, pegadet al pal dret de la porteria del Getafe, ha marcat Pepelu, 1-0 en Mestalla. Arriba Diego López, la toca per a Javi Guerra, vore Javi, en se disputa parado, Luis no Villa, el balón que recupera Guajín, el llançament, gol! El segon de Diego López en el minut 18, en el minut 18, Diego López, sí senyor, ha buscat el llançament ahí dins de l'àrea, en la mala volgut traure David Soria, però anava dins perquè anava fort, i ese llançament de Diego López, 2-0 el València en Mestalla en este començament de partit. La pelota que la recupera precisamente André Almeida. Busca el pase, pero Goduro.
5: ¡Qué bien!
3: ¡Buen pase!
5: Solo, Goduro. Sigue, Goduro solo.

0: espere haber estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Ràdio, l'informatiu del València.

0: Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
1: Que se maten bueno, entre ellos.
2: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinić, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, però pues ha passat a ser un altre.
1: A mí sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
2: ojo
1: a tú.
2: Ojo que recuperen la pilota una otra volta, aneu Hugo duro amb el baló i ara s'han cantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però és lo que està comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva. Que ve Guido Rodríguez a emportar-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat. Quan ara n'hi ha una falta.
1: Qué rápido ha estado.
2: Yayo Muñoz sobre Luis Rioja.
1: Cómo ha sabido ver la jugada que estaban tramando, eh? Muy bien.
0: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregint per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp, front a la Real, en sa casa, és una trampa mortal.
1: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
2: Zaharian.
1: ¿O ha sido a nosotros?
0: A Zaharian de la Real.
2: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando bien las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues, Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues, pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar amb tranquil·litat.
1: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico. Que es saber jugar partido como te convenga. Y dejarles que arriesguen ellos. Y traspasarles la responsabilidad a ellos.
2: Bueno, pues la pilota para el Valencia, para el soporter, para Stole Dimitrievski. Ya van arribando muchos mensajes. Mira, Luis Macarreras, de Robbie, Richard y compañía. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañando, Luisma, estén guañando. Pues
1: podía acabar el partido ya.
2: I ens envia un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una altra volta Yaya, Mamen, o sea que des d'ací li enviem les felicitacions.
1: Enhorabuena, felicidades.
2: A ver si hoy pot celebrar la victoria.
1: Ya tenemos otro
2: valencianista
1: más. Otro valencianista más, seguro.
2: Bueno, ahí toda la familia son valencianistes, ¿eh? Tots. Te llamamos Neig, Mamen.
0: Pues a tres meses.
2: Bueno, pues continuem així, 30 de la primera part en Anoeta, guanyant el València 1-2, valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro, i ja diem l'equip oferint una bona imatge, refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Real Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Real Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe. Ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València.

0: Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
1: Bueno,
0: Que
1: pues
0: aparte para saber.
1: Valencia Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32, 77 que estem, porque este resulta no olival. Se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davante el Barça.
2: Y hay que buscar el gol como siga, ¿eh?
1: Sí, Iván Traguedes, atre ex del Valencia. Y a tres jugador perillosísimo.
0: Pues más difícil que se ha puesto.
1: Se va Oscarsson.
0: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
2: Bueno, damunt, pues ya te di, Robi. Els guanyant, llevant guanyant, a la vez guanyant. A veure com Espanyol guanyant. El Espanyol ya se lliura decididament d'esa pelea per baixar a segona. I ara mateix, pues, els equips que tenen opcions de baixar a la segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
1: Bueno, pues... el baló... que trata ahí de... traure el València, César Targallar, que ahí buscant a Sadik, a veure Sadik, que avui s'enfronta al seu ex-equip... si és capaç de marcar ixe gol que necessitem, ixe gol que ens dona l'empat, ja matemàticament la permanència, no esperar a l'última jornada. El baló de Pepelu, buscava el passe Pepelu.
0: Partido tan
1: tranquilo. Javi Guerra, que arriba Javi Guerra, entra Javi Guerra dins l'àrea, continua Javi Guerra, el baló, i per a Sadik no ha pogut arribar. La trau la pilota, la Real Societat la vol recuperar Pepelu, es vara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdent-la, i el baló és per la Real Societat... la pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ixe baló Ramazzani. A veure Javi Guerra. El baló que el perd Javi Guerra. La recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani. A veure Ramazzani, busca el llançament. I el baló ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani. Pilota que la trau una altra volta a la Real Societat, la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani, Ramazzani, buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit, la pilota que la vol recuperar, César Targa en la disputa d'eixe baló, s'havia avançat el central d'Aldaya, i estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre, el València perdent 3-2, després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament 2 minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
2: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo, han hagut alguns desdobles defensius, el lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
1: A veure, era Javi Guerra que ho intenta, Javi Guerra, se'n va Javi Guerra, busca el passe per a Sadik, has barat Sadik, i ara recupera la pilota la Real Societat, Montenis la contra, el baló per a Guedes, ojo a Guedes, que busca el passe, canviant el xòper a Pablo Marín, la frontal de l'àrea, Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però està barat César Tàrrega, al tall, vol treure la pilota, el baló que no ha eixit, finalment sí, és banda per la València, servici de banda per la València, vinga, va un esforç final en este partit, el València en inferioritat numèrica, perdent 3-2, encara no estaria salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
3: Han escuchado una reemisión del partit del València. VCF Media Radio.

0: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
0: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la Radio del Valencia.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: passió de abonaments per a, bueno, poder, ja dic, els més de 40.000 abonats i que té el València de cara a la pròxima temporada, pues ja dic, igualar ixa xifra, perquè no van haver noves altes, no? Sí que van haver altes la temporada passada, però enguany no van haver noves altes, a no ser que hagin moltes baixes d'abonats que no s'espera, ni molt menys. Per tant, ja dic, és una campanya dirigida per a que renoven els més de 40.000 abonats que té en l'actualitat de l'Oència, i ja dic, no van haver noves altes. Només n'hi haurà noves altes en la gran animació que després explicarem. Però bueno, demà, Víctor, com diem, donarem més detalls de lo que se va a hacer esa campanya de renovació d'abonats.
1: Així com titular, us decimos, mañana a primera hora estad muy atentos a las redes sociales del València Club de Fútbol, porque la campanya arranca con un vídeo de esos que tocan la fibra, cargado de sentiment, de vínculos y de cariño a la casa de todos los valencianistas, que es Mestalla, y que efectivamente va a ser eterna. Y para todos nosotros estará esa primera vez en la casa de todos los valencianistas, que cada uno ha vivido a su manera, pero que además los socios abonados tienen la oportunidad de vivir el último curso en directo, en vivo, acompañando a nuestro equipo en la Liga, y en caso de que hubiera competición de Copa del Rey, también en esos partidos de Copa del Rey. Robi, lo dicho, mañana arranca, nada, pinceladas, titulares básicos y ya ampliaremos. En cuanto a precio del abono se refiere y descuentos, ¿cómo está la cosa de cara a la próxima campaña?
0: Pues, ja dic, se van a mantindre els preus de la passada temporada, és a dir, se congelen els preus dels abonaments de l'any passat, bueno, pues seran els mateixos, i a partir d'ahir, pues hi haurà una sèrie de descomptes que, ja dic, demà explicarem i detallarem més, amb més exactitud, no? Es congelaran per als abonats infantil, juvenil, majors de 65 anys, per ser accionista i tindre més de 11 accions, detallarem el percentatge de descompte que té, i sobretot i molt important, serà el descompte per assistència als partits. Si tu has sigut un abonat que has anat a tots els partits, pues tindràs un 15% de descompte en el teu abonament de la pròxima temporada. Si no has anat a tots els partits i tens una assistència d'un 80%, pues se t'aplicarà un 10% de descompte. Però ja dic, demà detallarem amb més exactitud el que seran, pues, els descomptes, i ja diem, se mantenen els preus, se congelen els preus de la temporada pasada.
1: Y es importante destacar lo que hemos comentado durante muchos años, que es cierto que el curso pasado fue diferente. Es una campaña de renovación de abonos, porque después de la respuesta del curso pasado ante esa opción que abrió el Valencia de nuevas altas, estas se agotaron, además de forma rápida. Por lo tanto, nos encontramos ante esa situación, Robi, que hablamos únicamente de campaña de renovación de abonos, sí. No hay posibilidad de nuevas altas, con la excepción, eso sí, de la grada de animación.
0: Correcte, no van a haver noves altes, una campanya de renovació per als més de 40.000 abonats que té en l'actualitat de València, i les noves altes només se van a produir en la grada d'animació, no? Que tindrà, pues, un preu de 310 euros, serà per als una edat entre 16 i 30 anys. Ahí sí que van a haver noves altes, però ja dic, només en la grada d'animació, perquè en la resta, pues ja dic que no van haver noves altes, a no ser que hi hagi, pues, se produeixen moltes baixes, que no s'espera i no va ser el cas. De noves altes, ja dic, només per a la grada d'animació.
1: ¿Podemos contar algo en cuanto a fechas se refiere, el calendario de esa campaña de renovación de abonos, algún detalle al respecto?
0: Bueno, pues comenzará a partir de demà. Pues serà, ja dic, que on s'obrirà el període de financiació, que tot el món, pues, ja sap, s'obrirà un període a partir de demà i fins el 10 de juny, s'obre aquest període, pues, per a poder financiar el teu abonament. Ahí també, si poder canviar les dades, si t'has canviat de banc o t'has canviat de domicili, i si en este cas tu no ni t'has canviat de domicili ni has canviat de banc, pues a partir del 2 de juliol ja te domiciliaran, pues, a través de transferencia.

0: ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

El millor de VCF Media. Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal,

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins Javi Guerra! Gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento.

0: A banda esquerra per Aye Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el valor que va ser per al València. En este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Ebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora, millor, perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
1: La jugada típica de...
2: Estirem, eh?
1: Vas tu o voy yo?
2: Sí,
1: y entre los dos la caza por barrer.
2: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
1: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
2: Pues Robby Meijmal, que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
0: Ojo, ara la Real Societat, a Boris Ebaló, l'envia fora.
1: Bien.
0: L'ha enviat fora.
1: Bien tirado.
0: Se ha pilota, sí. Era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge, matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
2: correcte, però... Per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
0: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno... Mirar cap amunt, però...
1: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
2: Més moral
0: bueno,
2: que...
0: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
1: Eso es,
0: encara
1: eso
0: queda
1: es,
0: molt.
1: Eso es.
0: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
2: Perquè sí, millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robby passaria, com hem dit, de ser de Benifaió Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
1: pues,
2: de res.
1: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
2: Exacte, de l'Alcoiano,
0: sí. Anem a esperar,
2: sí. Anem a esperar
0: perquè ara el que ataca és la Real Societat. És Beñat Torrientes el que té la pilota. Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Oscarsson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat.
2: Pues...
0: Està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
1: bueno,
0: volta.
1: És obligació, el apretar el... Subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
2: Bueno, però fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal. Menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
0: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral Bueno, pues anem a defensar bé ahir. El que demanen sempre és jugar a balo parat. Estarà

0: I és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia? VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentiment.
1: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
2: ¡Ay, perdón!
1: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
3: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
1: Un sentimiento eterno.
4: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
1: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
2: Un agua, porfa.
5: Son 125 pesetas.
1: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
6: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Campanya renovació a abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendillo el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com estem dient, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xual, que siguen companyero, que siguen pues, conseller. És de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde... I vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havíem viscut junts i havíem passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia... claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font-Romeu, Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur. I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España i Juan no estava. Però a Juan li ho contaren. I qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil. Perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font-Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. Y entonces la Guardia Civil pues pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, y Juan, claro, con siempre justificaba las cosas y tal y cual, pero claro, agarra y me quirda por teléfono. Y me quirda por teléfono a la habitación y me digo, Loki, ¿qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no... No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. pues Loki, pues diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. Y el Loki intentaba justificar davant de la Guardia Civil que ahí no había pasar res. Bueno, era que lo que estaba en inglés, ¿no? Era tocor, ¿no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres, parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment en el club i ho va pagar ell. Y Maya Dirres. Maya Dirres.
3: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
0: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment. El nou mes d'allà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: Hola, soy Stoile Dimitreski. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: tener jugadores internacionales. Es verdad que no se sabría, porque el sorteo es el día 30, pero podría darse ese condicionante porque ya hemos visto diferentes situaciones que se han dado en las últimas temporadas.
1: Bueno, pues vos anirem informant y vos anirem contant. Ahora, anem en la actualidad de la Academia del Valencia Femení, que también hay cosas que contar.
2: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.
5: Valencia, que puede hacer el doblete. Sí, con
3: la pasión del 71.
5: El Valencia, equipo.
3: Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
6: La final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
3: Un sentimiento eterno.
7: Con un gran ambiente. Gritos de ánimo.
3: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
8: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
2: Mestalla és etern. Campanya renovació a abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27.
11: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
13: VCF Radio, la Academia.
14: Hola, soy José Luis Gallá y vengo a anunciaros que voy a ser el embajador de la quinta edición de la VCF Academy World Cup donde se disputará aquí en la Ciudad Deportiva. Espero que disfrutéis muchísimo de esta experiencia, que va a ser inolvidable y que paséis unos días geniales. Y bueno, también deciros que a mí cuando era niño también me gustaba muchísimo este tipo de torneos, que lo llevo en la memoria y espero que os lo paséis genial y que disfrutéis muchísimo. Un abrazo y amo Valencia.
1: El capità del València, ambaixador, donant la benvinguda a aquest torneig que se disputarà en la ciutat esportiva de Paterna, l'Academy World Cup, a partir del dia 25 de juny. Vicent Burguete, què tal?
4: La cinquena edició, i aquesta sí, de la València Club de Futbol Academy World Cup, la cinquena edició, ja t'he dit, que se juga així en Paterna, pues fins a 15 equips de 4 continents del món que formen part d'aquest programa de UCF Academy International Programs, així que, bueno, anem a tindre una copa espectacular així en Paterna.
1: Del 25 al 28 de juny serà aquest torneig, com dius, Vicent, bueno, més de 15 equips de totes les acadèmies del València de tot el món, no?
4: De Amèrica, d'Àsia, d'Europa i d'Oceania. En aquest programa de UCF Academy Programs, que són gent que estan treballant durant tot l'any, està el treball un poquet a la sombra i, per lo menos, a veure si pot lluir del 25 al 21 de juny, així en Paterna, categoria sub-12, 11 anys, que és en la mateixa edat que va plegar José Luis Gallà així a Paterna.
1: Bueno, pues, ja diem, així també estarem per a contar també ixe torneig en la ciutat esportiva de Paterna, ixos dies, del 25 de juny, perquè no anem a parar la nostra programació en este mes de juny, en este informatiu. Algo més al respecte?
4: Sí, és non-stop, com tu dius, no parem, però és que, a banda, en esta cinquena edició hi ha un rècord de jugadors. Passem els 250 jugadors que vindran de, pues, com diuen, de tot el món així a Paterna, i el MVP es durà una camiseta signada per el capità Gallà.
1: Bueno, pues, això en quant a ixe torneig de l'Academy World Cup. Mentrestant, també en l'Academy, el Mestalla, el Juvenil, també, pues, planificant els seus equips, lo que serà la pròxima temporada en quant a renovacions, altes, baixes. Ja vos contaré la setmana passada la renovació del míster, d'Òscar Sánchez. Anem a estar atents també als pròxims dies, perquè anem a tindre més novetats, Vicent.
4: Pues tindrem més novetats. Està la cosa calenteta en el forn. A veure si estos pròxims dies, en els informatius, podem donar alguna pista ja definitiva.
1: Bueno, pues estarem atents i, com sempre, així ho contarem. Sí que tenim una renovació en el cadete de la nostra acadèmia. Contanos.
4: En el cadeta, Anas El Maghouri. És un jugador que va plegar fa dos temporades. Està sigut la seva segona temporada. Anas El Maghouri, internacional, en Marroc sub-17. I, pues bueno, és un lateral dret. Té unes capacitats brutals defensiva i ofensivament. La veritat que té un molt bon peu, moltes bones condicions tècniques. De fet, va despedir l'any marcant, incorporant-se des del carril dret per a despedir una temporada en la que el cadeta de Vicente Castro, després d'ixe reajust de banqueta, pues ha quedat segon, res mal, en Lliga. Vamos, i a més, peleant hasta l'última jornada. Pues Anas El Maghouri, que ha renovat en el València Club de Futbol, el lateral dret internacional pel Marroc.
1: Vicent Burguete, contant-nos l'actualitat, les renovacions, les altes, els fitxatges que també van haver en la nostra acadèmia. En quant a la competició, pues ja s'ha acabat, però sí que tenim, pues, tornejos, com el que va disputar el nostre Aleví el passat cap de setmana, de la Lliga Futures a Villarreal, i demà disputen la final, ¿no? De la final de la nostra copa. Contanos, Vicent.
4: De la nostra copa. Bueno, és la quarta edició de la nostra copa, un torneig que, pues, en reunís als equips de la Federació Valenciana, i demà a les 6, a les 18 hores de la vesprada, en el Mundial 82 de Catarroja, el poble natal de Ricardo Arias, del gran amic de UCF Media, pues se jugarà ese València Llevant, a veure com pot quedar els de Cristian Castells per a tancar una temporada en la que han sigut campions de Lliga. I a banda, recordem que l'Alevi Fundació ha fet un gran any quedant segon. És algo que no se sol veure, ja et dic, ha quedat per davant de Villarreal, Llevant i Elx.
1: Gràcies, Vicent Burguete, que com cada dia ens contarà així l'actualitat de l'acadèmia del València. Víctor Barea, anem en el València femení, que també, pues, acaba la seva temporada de manera brillant, aconseguint l'ascens a la Lliga F. També estem en aquest període d'altes baixes y renovaciones. También tienen que estar atentos porque pronto han de mandar noticias, ¿no?
0: Sí, al final lo decía el propio Miquel Crespo cuando fue protagonista hace justo una semana y un día aquí en este mismo informativo, hablando de la alegría, de la celebración, pero también de la planificación, y lo confirmaba también en este mismo estudio hace sí justo 7 días el director de fútbol del Valencia Club de Fútbol Femenino, que ya se trabaja en el regreso a la Liga F con novedades que se van a producir, incluso con renovaciones y, por supuesto, fichajes, caras nuevas. Y yo creo que más pronto que tarde vamos a ir dando ya esos primeros pasos y anuncios que la gente desea conocer.
1: Bueno, pues así lo contaré, como siempre, en VCF Media Radio, en este informativo del Valencia. Les jugadores, algunos de ellos ya de vacances, pero a tres, com les internacionals, disputan partits en les seues seleccions.
0: Sí, en concreto 3 de las nuestras, como son Yasmín Enrabet, Rebeca Elo y Tere Morató. En el caso de las dos primeras, Yasmín y Rebeca van a disputar la Copa de África. Están disputando compromisos de carácter amistoso. Por ejemplo, Yasmín consiguió la victoria por 4-2 frente a Benín. Juegan hoy frente a Nueva Zelanda a las 6 de la tarde. En el caso de Rebeca Elo, ya ha acabado esa preparación para el torneo que se viene con doble partido frente a Cabo Verde, con una victoria por 3-0 y un empate sin goles. Y por otro lado, tenemos a todo, ha estado jugando con Andorra, cayó por 0-1 frente a Macedonia del Norte, y en la tarde de hoy se miden a Hungría a las 7. Así que finalizada la temporada, pero compromisos de carácter internacional para 3 de las nuestras, Yasmín, Rebeca y Tere.
1: Bueno, y volem acabar este informativo del Valencia, pues también contamos cómo van a vivir los jugadores de la Academia del Valencia Femení y se ascens a la Liga F del Valencia Femení de una manera muy especial.
15: Muchísimos nervios, sobre todo los últimos minutos, porque confiábamos mucho en que el gol iba a llegar, pero al final se va acabando el tiempo y ves que no llega, y por todos los lados intentándolo y no pasaba. Y sí que es verdad que cuando Monet entró, una amiga y yo dijimos, va a marcar el gol de la victoria. Y en el último minuto, bueno, casi la última jugada, cuando marcó el gol, saltando de alegría, y ya sí que lo veíamos a un pasito ya, ese ascenso. Lo primero de todo, muchísima emoción, nos pusimos todas a llorar. Enseguida saltó Andrea, la mujer de Fer, y todas pues, saltando de alegría, llorando. Y bueno, la verdad que muy orgullosas de lo que hemos podido conseguir este año y de todo el trabajo realizado.
16: Muy emocionante, estábamos todas, todo el equipo juntas, y sinceramente no nos lo esperábamos, era apenas en los últimos minutos, y pues fue una alegría inmensa. Luego, cuando pitó final el árbitro, pues bajamos toda la academia, y eso fue pues muy emocionante, y lo que representa pues el Valencia, y fue muy bonito, la verdad, no lo olvidaremos nunca.
17: Yo me emocioné mucho, tanto como mis compañeras, incluso mis padres se emocionaron mucho, porque al final demuestra nuestro escudo, que al final es no rendirse hasta el último minuto, y lo demostramos. O sea, estamos muy contentas del trabajo del primer equipo, porque se ve que no se rinden hasta el último minuto.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimarts 9 de juny, on vos hem contat la presentació, l'inici de la campanya de renovació d'abonaments del València de cara a la pròxima temporada 26-27, l'última a l'estadi de Mestalla. Mestalla és etern, com diu ixe lema de la campanya de renovació d'abonaments.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
18: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells espera que desde els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues, no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues, avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
19: Hola, bona vesprada.
18: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
19: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
18: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
19: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
18: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
19: Efectivament.
18: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
19: Crec que sí.
18: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem amb la primera de les preguntes.
20: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
19: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
18: Sí, la típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
19: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
18: Correcte.
19: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
18: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
21: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
19: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
18: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
19: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
18: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
19: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
18: I per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
19: efectivament
18: davall de l'esquena, justament
19: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
18: resto de persones, no?
19: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
18: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
19: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
18: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
19: En
18: els
19: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
18: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
19: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
18: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
22: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
19: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no tengo ninguna alteración en la consciencia, ¿de acuerdo? si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve, i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
18: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
19: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. Mm. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
18: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
7: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
19: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
18: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
19: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
18: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
19: s'ha allargat això.
18: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
19: Gràcies a vosaltres.
8: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
9: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea. Que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club.
3: el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. VCF Media, VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat, que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres els pediatres el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, también hay diferencias entre las comunidades autónomas. En este estudio, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven a aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenen que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un ben de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenien que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació Te Dona Vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
9: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
10: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la

0: virus o esa bacteria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
0: A veure, sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
2: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
0: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
3: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deurien de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
4: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això. Bàsicament, vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
5: Soy Aitor. La gripe se cura sola porque...

0: nos tenemos que vacunar?
1: Sí, bueno, eso ya... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen, recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
2: I l'última pregunta.
0: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
1: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent ja dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
2: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
1: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
2: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
1: Ho sé. Ja,
2: és de les més escoltades, eh?
1: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
2: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
1: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
2: Gràcies, doctor.
1: Vale, a tu.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
5: Son eternas las miradas. Los nervios. Las llegadas, nuestras manos apretadas, eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión, es eterno nuestro amor.
4: Un sentimiento eterno.
6: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Pobla Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des de que muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
2: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
4: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
5: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
6: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no? Totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes